L'anyal a terra d'herois, a Ràdio Cervera, a felicitar a subida do l'anyal i tot el staff do l'anyal i tota la massa associativa.